de wali an jige kati jarem na ko taxul lanat lanat ko gimna falle bebe parce que an mayu lay undi ko ndu tun kon wali tay baaw nga dana rog rek yo xedan ko fi jam takirol fusiman u jox yo le mo lay rogo wose te asa ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu ngeu